Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.

0: Sunset FM.
1: Ràdio Manlleu.
2: Not a damn thing changed.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legal dels aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: Viu una experiència de natura a la Fira Bird Inter. Ocells, natura i riu el 9 i 10 de maig a Manlleu. Més de 30 activitats i tallers infantils i familiars. Observació d'ocells, anellaments, tallers de caixes nius, manualitats i molt més. Vine a Manlleu i gaudeix vora el Ter. Més info a birdinter.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Són les 11.
1: Són les 11.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
5: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
4: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
3: Notícies en xarxa.

0: està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats.
1: El número 1 d'aquesta setmana és per aquesta cançó 100% positiva que ens porta des de Badalona. Ell és Guillem Bautista i això és No està mal, un èxit que gaudiràs a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM Ràdio Manlleu, gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
3: Les Més Virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les Més Virals.
2: Totes les novetats del moment a
3: Les Més Virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
3: Les Més Virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: Les Més Virals.

0: Sigis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: after.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit.
0: Segueixo d'after.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
5: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
4: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: Viu una experiència de natura a la Fira Bird Inter. Ocells, natura i riu el 9 i 10 de maig a Manlleu. Més de 30 activitats i tallers infantils i familiars. Observació d'ocells, anellaments, tallers de caixes nius, manualitats i molt més. Vine a Manlleu i gaudeix vora el Ter. Més info a birdinter.cat.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM. When I'm

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
3: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
2: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
5: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
2: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
5: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalí i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
2: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
5: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
2: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
5: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
2: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
9: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
3: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
1: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
11: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
11: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
2: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
11: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
11: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, es van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
2: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat sap fer por dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
0: Notícies en xarxa.
2: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament, no?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
2: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
2: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
19: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
2: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Omar Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
4: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
3: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
5: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
6: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
5: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa. Una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
7: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
8: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
7: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
10: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
9: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
11: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
12: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
11: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
1: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
13: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una trentena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
14: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet, en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells. Això al final d'aquesta etapa en la que estem.
13: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
15: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats. El clàssic més esperat dels últims anys suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
16: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenir un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
15: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
18: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs. Volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
17: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
15: Gràcies, Sergi Parc. Des de Ràdio Sabadell, l'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la tercera federació de futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica. El Barça s'enfrontarà al Benfica. I pendents de la Copa de la Reina del CAC 7 Granollers.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
2: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
1: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
3: Soc una ovella detectiva i de les bones.
4: Que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
6: Me voy.
7: Pero si acabas de llegar.
1: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
8: Clau!
9: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
10: Descuida. No lo harás.
1: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
11: Que empiece el espectáculo.
12: Get over here!
0: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
13: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundent s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
17: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
18: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
15: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
19: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
15: S'acaba la gratuïtat al Servei Ferroviari de Catalunya.
19: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
20: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
21: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
22: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
15: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
19: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca

0: a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
0: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de 2 futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
0: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món, i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
0: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten dos rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials i aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a la xarxa social, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa. Una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
2: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
0: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'any serà el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa. La Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer. Un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou quatre companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
5: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
9: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
5: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
11: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenir un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
10: I avui a 9:15 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Anem a Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
10: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a 17:45 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:45 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans
12: El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos i l'Escala visita Irún. Per ser serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tenis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens trobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen, junts també, que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
3: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
2: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions i infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra, en un comunicat, han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça-Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça ser campió de Lliga. Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos jugadors que seran, recordem-ho, sancionats.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras e aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
3: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
5: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
3: I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.

0: crank that volume up loud. Fem sonar Manlleu.
1: Arreu del món. RadioManlleu.cat.

0: Viu una experiència de natura a la Fira Bird Inter. Ocells, natura i riu el 9 i 10 de maig a Manlleu. Més de 30 activitats i tallers infantils i familiars. Observació d'ocells, anellaments, tallers de caixes nius, manualitats i molt més. Vine a Manlleu i gaudeix vora el Ter. Més info a birdinter.cat.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: encertat de l'ho al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: La ràdio del Ter.
2: 107 FM.
1: Ràdio Manlleu.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
2: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
1: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat. En el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
0: Notícies en xarxa.

0: està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats.
1: El número 1 d'aquesta setmana és per aquesta cançó 100% positiva que ens porta des de Badalona. Ell és Guillem Bautista i això és No està mal, un èxit que gaudiràs a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM Ràdio Manlleu, gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
3: Les Més Virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les Més Virals.
2: Totes les novetats del moment a
3: Les Més Virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
3: Les Més Virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: Les Més Virals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui i un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren en seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora. Estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Ondius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell amb antivirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Jordi Cançó.
1: Tot el dia m'està xinxant.
2: O no?
3: Viu una experiència de natura a la Fira Bird Inter. Ocells, natura i riu el 9 i 10 de maig a Manlleu. Més de 30 activitats i tallers infantils i familiars. Observació d'ocells, anellaments, tallers de caixes nius, manualitats i molt més. Vine a Manlleu i gaudeix vora el Ter. Més info a birdinter.cat.
4: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

dia. Hit Parade és motiu d'alegria que amb aquestes dues orelles i amb estèreo, sempre quan no aneu amb un aparell de ràdio galena, doncs és maco, és preciós, doncs escoltar

0: 90s. Rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas. També més endavant escoltarem a Caco Martínez, a Esteve Llop i a res que saludem a tot el personal, a vosaltres que m'escolteu, per exemple, en línia, online, o bé, per exemple, des del podcast de iVox, de Spotify o bé d'Apple. També a vosaltres que esteu al Ripollès o bé a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i tot el gironès, o bé, per exemple, al Ripollès o a Manlleu i l'Osona, o bé, per exemple, els que esteu al Baix Llobregat, al Vallès, a... al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, l'Anoia, el Bages, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també els companys i companyes que ara mateix esteu a Cunit o a qualsevol lloc de la Costa Daurada, al Baix Penedès, a la província de Tarragona. M'esborrona. Doncs res, com és habitual, anem a començar amb una gran cançó que ens presentarà, com és habitual, en Caco Martínez. Hola, Caco!
1: Hola, amics! Que plaer és compartir amb vosaltres el hit de la setmana aquí, a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui us vull presentar un dels precursors del synth-pop britànic. Parlo de Howard Jones, cantant, compositor i teclista que va aconseguir la fama als anys 80 com un dels referents del synth-pop. El seu estil es caracteritza per l'ús destacat de sintes, tecnologia avançada i lletres positives. Al llarg de la seva carrera ha mantingut una activitat constant, adaptant-se a les noves tendències musicals sense perdre la seva identitat artística, i és una figura influent dins de la música electrònica i el pop britànic. Va generar grans èxits com el que escoltareu a continuació, What is Love?

0: Lourdes.
1: Quina gran cançó, un tema francament brutal de Howard Jones. Ara potser seria una mica moment de recuperar més cançons, perquè ara mateix tenim aquí, mira per on, també un home francament molt conegut i reconegut a les zones radiofòniques de casa nostra. Esteve Llop, què ens presentes aquesta setmana?
2: Què tal, Jordi, amics i companys de Hit Parade? Un plaer, com sempre. Doncs per un moment, per a recuperar la història d'una cançó bonica de la música moderna. Viatgem avui a l'any 1989. Al final d'aquella dècada sonava a la ràdio a tot drap una cançó amb un ritme marcat que podríem dir que ens recorda una mica a la música rock dels anys 50, en un format molt elegant i amb una veu molt característica, la de Roland Gift. Us en parlàvem fa alguns dies. Era el frontman d'una formació nascuda a Birmingham l'any 1984 i que a finals dels 80 va aconseguir moltíssima repercussió

Àfrica, on pràcticament tots els cotxes són elèctrics i mengen salmó cada dia, ens arribava aquesta cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat als 80s. Paul Morton Max, això es deia Take On Me Am Aha, també creadors directament d'aquella cançó que es deia The Sun Always Shines on TV. El sol sempre reflecta la televisió. Això és cert, eh? Sigui una tele gran, petita, mitjana, antiga, més nova. Bé, ara mateix, una mica de música britànica amb Tony Halley, amb aquella veu tan especial, Martin Kemp i Gary Kemp. Spandau Ballet. Això es deia Gold.

0: més pur estil, no sé, com la majoria de Bryan Adams, etc, etc. Una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat, juntament amb aquell We'll Be Together, Sting, a Englishman in New York. Una cançó que avui dia es podria dir a Englishman in England. I ara mateix ens anem a l'any 1980, aquí al Hit Parade, música dels 70s, 80s i 90s per arreu de Catalunya, Andorra, ses illes també en format podcast i online. Ara una mica de Goombay Dance Band, The Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds,

etcètera. El que tocaven ho convertien en or. Després, directament de la Gumbay Dance Band Son of Jamaica, des d'Alemanya han sonat Abba, i ara sonaran des de Miami, a Florida, una gran banda que als anys 70 van tenir un èxit brutal. Casey and the Sunshine Band amb Give It Up. Això era Funky Blanc des de Miami. Una banda que tenia...

0: The Music. Qui ho diu, això? Eh? You can't stop the music? Veus? Es pot parar la música, però ells deien que la música no pot parar, i tenien tota la raó. Des de Greenwich Village, Manhattan, New York, ens arribaven aquesta gent produïda en un principi per francesos. Can't stop the music and village people. Gent de poble. Bé, senyores i senyors, una vegada els vaig anar a buscar amb el meu cotxe. Bé, era un MG Maestro, que ara són xinesos, abans eren britànics, del meu pare, que tenia una computadora a bord que deia «Attenzione, carburante indisaudiamento», quan s'acabava directament la benzina o estava en reserva, no? Els Technotronic van flipar. També una vegada, amb en Josep Soriano, vàrem anar a buscar la Crystal Waters, bé, conegut gent impactant, els Bros, When Will I Be Famous, però em van impactar Joe Bogart i Akit Kay, i en definitiva aquesta gran banda belga, Pom Pop de James, Technotronic. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra i també Ses Illes.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor.

0: gran cançó de gala dels anys 90, finals dels 90, es deia Coming to My Life. I amb aquesta cançó vaig guanyar uns dinerons perquè en Fèlix, de Blanco y Negro, em va encarregar posar la veu a un spot de televisió que deia Gala, Coming to My Life, el disco dance de l'any. Bé, òbviament ho feia millor, tenia un micròfon molt millor i anaven donant ordres a través dels auriculars. I a més era un treball ben pagat a la zona alta de Barcelona amb uns estudis on vaig conèixer la noia que doblava Kim Basinger i el seu marit que doblava la família Douglas, no? Aquests grans actors de Hollywood. Coming to my life, Caco, gràcies.
1: Hola, amics.
0: I també Esteve Llo.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs

0: Si el món cremés i només poguessis salvar un llibre, quin triaries? A 451, quin llibre salvaries del foc? Parlem de llibres imprescindibles, històries oblidades i lectures que val la pena recuperar.
1: Apareix un cadàver a la vora del riu. A l'altre es dispara la demanda de prismàtics. Simpatia, de Jesús M. Tibau.

0: Què tal, noies? Un mes més en aquests estudis, no?, de Ràdio Manlleu. Com ha anat el mes?
1: Bé, intens. Home, no sé si també hem d'explicar que vam fer una sortideta Igualada, no?, que vam tornar una pilota.
2: És veritat, teníem un deute i el vam solventar.
0: Explica-ho, Irene.
2: Si recordeu, el mes d'octubre, novembre, ara no me'n recordo quin dels dos.
1: Principis de temporada.
2: Van venir els companys de Narrenació aquí a l'estudi a gravar un dels nostres programes, un 4-5-1. I per tant, ara nosaltres ens n'hem anat a Igualada a gravar un dels programes de Narrenació que podeu recuperar a Spotify i e-books dels seus perfils, Narrenació. I va ser molt divertit. Va ser una sortida molt bèstia de la nostra zona de confort.
0: Total, perquè anàvem, jo diria, com un esquimal al desert. Em sembla que és un bon símil.
2: Exacte.
0: Però jo crec que ens en vam sortir, vamos, amb escreix.
1: I tant. Home, parlar d'art i bogeria sempre és agradable.
0: Sempre
2: ens
0: és agradable.
2: Ens animem a escoltar-lo i enviar-nos feedback. A veure què us sembla.
1: Tornem a la zona de confort, trepitgem els nostres estudis i què tenim avui?
0: Doncs avui sembla que venim totes amb les nostres dèries. Primer de tot, evidentment, tindrem l'entrevista, que ja tenim la nostra entrevistada aquí, i que després d'aquí, res, un flis, us la presentem. Jo vinc amb Guerra Civil a les golfes. Jo diria que la Irene també ens ve amb coses fosques, com és el seu tarannà habitual.
2: Jo no surto de la foscor.
0: No surts de la foscor. I la Sílvia, que ara, després de la dèria Aurora Bertrana, ara continuava amb la dèria russos.
1: Sí, jo me'n vaig cap als russos. Però veig un estiu bastant rus.
0: Bastant rus, eh?
1: Sí, aviam si al setembre potser no torno i seré a Moscou.
0: Bueno,
2: no és gaire bon moment per anar a trepitjar a Rússia ara mateix. Però
0: jo crec que ni Rússia ni Estats Units no acaben sent gaires bons llocs.
1: Potser per això ara em crida l'atenció els russos.
0: Molt bé, doncs tenim un programa carregat que jo crec que tots els nostres oients doncs sortiran, com ja és habitual, amb una bona llista de properes lectures. I jo pateixo perquè la meva muntanya no para de créixer i aquest programa també es preveu que hi hagi aquesta sortida.
2: Això és símptoma que necessitem vacances ja.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs som-hi, no?
2: Vinga.
0: Endavant.

0: Doncs comencem amb l'entrevista. Ja tenim aquí amb nosaltres a l'estudi la Núria Camps Casals, professora i investigadora de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Ella és especialista en recepció literària, en temes d'intel·ligència artificial aplicades a llengua i literatura, en perspectiva de gènere, entre moltes d'altres coses. Però comencem amb les coses. Núria, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me avui.
0: Núria, normalment quan es parla d'investigació als mitjans sempre es pensa en un laboratori, però tu et dediques a la literatura. Què vol dir fer recerca en literatura?
1: Doncs fer recerca en literatura vol dir estudiar d'alguna manera com els textos construeixen sentit, com dialoguen amb tot el context històric, el context cultural, social. Moltes vegades parlar de recerca és, ens imaginem que és això, fer experiments de laboratori, però nosaltres també fem recerca, però amb unes metodologies rigoroses que no necessàriament són en un laboratori. Analitzem obres, comparem versions, estudiem com es veuen aquestes obres, la recepció en altres països, contextualitzem autors, corrents, i penso que en el fons la literatura és una manera de pensar el món, i aquesta recerca ens ajuda a entendre una mica com s'articula aquest pensament al llarg del temps i com continuen interpel·lant-nos els llibres en l'actualitat. Per tant, penso que també és interessant fer recerca en literatura perquè una mica revisem interpretacions que ja estan establertes, descobrim materials nous o poc coneguts i fins i tot el que ens permet és establir connexions entre textos, però també entre disciplines.
2: I com ens ho hem d'imaginar, això, Núria? Els que són aliens, no?, a tota aquesta cosa, no?, de la recerca, com t'hem d'imaginar? Davant d'un ordinador, tancada entre arxius, en una biblioteca, remenant documents antics... Explica'ns una mica com és aquest dia a dia.
1: Hi ha la part d'arxiu, evidentment. Aquesta part és una part de la feina. Potser no és la més atractiva de totes, però també és valuosa quan treballes amb corrents literaris o amb autors concrets, doncs, que interessa estudiar. Però penso que, més enllà de tot aquest entorn d'arxius, biblioteques, de remenar papers, d'ordinador, hi ha tota una feina molt més diversa. Lectura crítica, docència, divulgació, també, ja us deia, diàleg amb altres disciplines, qüestions de gènere, per exemple. I, a més, també treballem cada vegada més amb eines digitals, bases de dades, i fins i tot la Irene ho comentava, amb intel·ligència artificial, qüestions de creativitat, qüestions, doncs, de potser, doncs, interpel·lar els alumnes a la lectura a través d'intel·ligència artificial, creació literària, etc, etc. Per tant, sí que hi ha moments d'arxiu, evidentment, i de silenci i de reflexió, però també hi ha molta interacció, molt debat i també molta transferència cap a la societat, que això penso que és el més important de tot.
3: Home, abans, al principi, hem dit que treballes a la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia, i ara treus el tema aquest de la interacció amb la societat. No sé com casa la literatura amb traducció, és bastant evident, però amb esports, amb psicologia, com ho treballeu en aquesta facultat?
1: La literatura té una sort que és una disciplina molt transversal, és profundament transversal i hi ha una dimensió educativa clara. Comencem per aquí. L'educació sí que és un fonament que vinculo sempre amb la literatura, perquè ens ensenya a llegir, ens ensenya a interpretar, a pensar de manera crítica, que avui en dia això és fonamental. I també, evidentment, hi ha aquesta part de dimensió de traducció, de mediació cultural. Els textos viatgen entre llengües i cultures, hi ha tota la part de referents literaris, referents culturals. I bé, a vegades potser de manera més tangencial, però amb la psicologia comparteix tota aquesta part de la construcció de la identitat, de l'emoció, dels relats personals. I fins i tot en l'àmbit de l'esport, que aquí sí que us puc explicar o podria explicar-vos una experiència, doncs també hi ha vinculacions amb l'esport. Podem trobar narratives, valors imaginaris, per exemple, rutes vinculades a esport i Jacint Verdaguer, que s'han fet a la facultat, rutes literàries vinculades a l'esport.
0: Si pots explicar una mica això de Jacint Verdaguer i esport?
1: Jacint Verdaguer està profundament arrelat a Vic i tenim referents doncs, a Verdaguer, carrer Verdaguer, estàtues de Verdaguer en molts indrets de Vic, i ens interessava també interpel·lar els alumnes de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport perquè poguessin conèixer, a més de pròpiament la ciutat, doncs conèixer un dels autors capdals de la comarca. Què es va preparar o què van preparar? Tota una sèrie de proves físiques que es duien a terme en llocs simbòlics en els quals estava vinculat a Jacint Verdaguer. I fèiem aquesta doble visió, no? La part de més de, experiencial, de conèixer el terreny, de vincular-ho amb literatura i, a més fer l'activitat física, que és el que realment a ells els interpel·la perquè estan estudiant Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. I això penso que no és un obstacle pensar que la literatura... és limitada la literatura, no és limitada, és una oportunitat per treballar des de moltes perspectives, i si es pot treballar literatura i esport, que no podem arribar a treballar a través de la literatura, de l'espai, de la qüestió més experiencial.
3: Home, a més, Verdaguer era un gran alpinista, no?, perquè va anar a recórrer els Pirineus a peu, no?, hi ha les pel·lícules que surten, però és que ell també té poemaris on parla d'aquestes rutes i llibres, bueno, poemaris i...
1: també hi ha la pel·lícula La Maleïda i
3: després em sembla que té un recull, no sé si de rutes o... Ah, no me'n recordo.
1: Excursions i viatges.
3: Exacte, sí, excursions i viatges, no?, que ho explica.
1: I a més, doncs, hi ha unes llibretes que ho dibuixava amb molt de detall, hi ha tots els contorns de les muntanyes, explica els moments, doncs, de perill que passa, l'esforç físic que li suposa, i a part de tot, pensar en un Verdaguer excursionista en el moment en el qual no hi havia equipament i saber que anava amb una maleta de fusta, un paraigües, la sotana, i pujava la Neto i tenia perill de perdre la vida, doncs és d'aquelles coses que realment impacta, i per tant els alumnes d'esport, que vinculats amb esport, això els interessa molt.
0: No ho hem dit, però tu, Núria, et vas doctorar amb una tesi sobre les traduccions de l'obra de Verdaguer al francès.
1: Sí, exacte. Perquè tenia la doble vessant d'una passió per la literatura catalana i la passió per veure com ens veien des de fora, a França, i de fet França va ser el lloc on Verdaguer va començar a ser conegut, va començar a teixir amistats, i és on es va difondre per tota Europa, i si no m'erro, perquè ara no tinc el número exacte al cap, són fins a 13 idiomes els quals s'ha traduït Verdaguer en llengües europees. I, per tant, la nostra mirada, o la mirada de Verdaguer sobre el territori, sobre Canigó, sobre tota la cultura catalana, s'ha anat expandint molt a través d'Europa, ja veieu, amb aquesta quantitat de llengües. Sí.
2: Ara parlàvem de Verdaguer, però tu has treballat amb literatura infantil i juvenil, amb teixidor, amb processos educatius, amb intel·ligència artificial, amb gènere, no?, tota aquesta introducció que ens feia la Irene. Com t'ho fas per combinar tot això, per fer anar tot aquest engranatge, perquè al final són com moltes coses, molts interessos, no?, i tots a nivell professional.
1: Realment teniu tota la raó, pot semblar una mica dispers tot plegat, ho he de reconèixer, però en realitat hi ha un fil conductor molt clar, aquest interès per la literatura, la lectura com a pràctica cultural i educativa. Tant si treballes un autor clàssic com Verdaguer o la literatura infantil, o vincules la literatura amb qüestions de gènere o tecnologies i la intel·ligència artificial, el que t'interessa en realitat és entendre com es construeixen els discursos, no? I com els discursos, com aquest discurs literari influeix en els lectors, perquè sempre cada lector fa la seva lectura del text i passa per un sedàs personal, però hi ha una influència clara. L'autor sempre té una voluntat al moment que escriu. I tenint en compte que avui en dia la recerca tendeix a ser interdisciplinària, penso que soc molt afortunada de poder tocar tantes tecles. I aquestes tecles, totes aquestes tecles en conjunt, és una manera d'establir diàlegs. Establir diàlegs entre la tradició, que és aquesta literatura més clàssica que he anat estudiant, i la contemporaneïtat. que és el que passa al món. Verdaguer, intel·ligència artificial, i és el que passa al món. I hi ha, doncs, això, i em moc entre literatura i educació, bàsicament, però també entre humanitats i tecnologia, que penso que és l'entorn en el qual vivim tots plegats avui en dia.
3: Clar, perquè ara la figura de l'investigador, que a vegades això, el veiem en el cas de la literatura com una rateta de biblioteca, anar remenant, que sembla fins i tot que quedi allunyat de la realitat, però en canvi ara tu parlaves, no?, d'intel·ligència artificial, de conceptes que estan molt a l'ordre del dia. Com traslladem la figura de l'investigador a la vida real? Com es porta a terme, què?
1: Això, en context universitari, en diem transferència de coneixement. I aquesta transferència de coneixement vol dir que allò que fem no es queda al despatx de la universitat, sinó que trobem la manera de compartir-ho amb la societat. I això, com es concreta? Doncs ho podríem concretar a través de clubs de lectura, col·laboracions amb centres educatius que necessiten també formacions específiques en algun àmbit, o col·laboracions amb centres de recerca locals. Jo soc la presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, o també altres tipus de projectes de preservació de la memòria, del patrimoni literari, geografia literària, assessoraments, que parlava de centres educatius, però també institucions que poden tenir interès, doncs, en qüestions de literatura, de lectura, de l'hàbit lector, qualsevol cosa que ens puguem imaginar vinculada a la investigació en literatura. Jo penso que és no només la persona que estudia, un investigador no és només la persona que estudia, sinó la persona que explica, que acompanya en processos culturals i que penso que fa també accessible tot aquest coneixement. I, per tant, no ens quedem a dintre tancats, sinó que és una veu que crec que té valor socialment avui en dia.
0: I quins espais es troben actualment per poder fer recerca? Ara parlaves, no?, de clubs de lectura, que és un espai de transferència, però on realment es fa recerca, a part de dintre dels arxius i les biblioteques que ja hem dit? Perquè no és solitari, tal com has dit tu.
1: Fem recerca. La recerca només és una part de la nostra feina, però també fem altres coses, docència, però on es veu la recerca és en la participació de congressos. També fem estades de recerca en altres universitats per prendre el pols sobre què està passant, sobre què s'està veient en contextos europeus, que això és una de les meves passions, tot i que no és fàcil compaginar amb el dia a dia de la docència i tampoc de la vida personal, perquè és difícil, per exemple, la maternitat i haver de marxar a estades de recerca, però... I també hi ha transferència, no? És també escriure per persones que no són especialitzades, i això és recerca, saber transmetre el que s'està fent a dins la universitat, i per exemple avui, això també és recerca, participar en mitjans de comunicació, organitzar activitats culturals, i penso que és una feina molt completa, i té, diria, tres pilars, no? Això, reflexió, primer, comunicar, que també és fonamental poder dir què estàs fent, i col·laborar amb altres persones, que si no, no té sentit.
2: Molt bé, Núria, ha arribat el moment. El moment de les preguntes incòmodes, o si més no, les preguntes obligatòries en aquest programa.
1: D'acord.
2: Que és la nostra pregunta obligatòria que encapçala el títol d'aquest programa, que és: quin llibre salvaries del foc? Ja sé que és molt difícil, tothom que ve ens ho diu, és molt difícil, no es pot, però sí que et demanem que en salvis un per la nostra biblioteca de llibres salvats.
1: Ara quedaré molt malament.
2: No, home, no.
1: Hauria de salvar Verdaguer i salvar...
3: No l'ha salvat ningú encara, pobrico nostre.
1: Però bé, com que també aquesta recerca va per dèries i per temporades, doncs el que ara salvaria és L'illa de les tres taronges del Jaume Fuster.
2: Subscric. Sí, bingo.
0: Aquí som molt fans de Jaume Fuster.
2: Ens encanta. Som superfans.
1: El tenia una mica bandejat i he entrat a fons, i és d'aquells llibres que rellegiries una, dues, tres i mil vegades, i bé, ja sabeu que és aquest primer volum de la trilogia de la Crònica del món conegut, i és això, una de les grans obres de la fantasia èpica catalana.
2: És el Tolkien català.
1: Totalment.
2: És el Tolkien
1: totalment.
2: Català. Jo sí. Quan dic és que Tolkien està molt bé, però és que nosaltres en tenim un aquí de quilòmetre zero.
1: Aquí el tenim d'inspiració mediterrània,
2: total.
1: Però penso que també hi ha aquests ressons de la tradició medieval, hi ha rondalla... i reinterpretat des d'aquest sedàs català de mirada contemporània, i m'agrada molt.
2: Aquest folklore, aquesta llengua, aquesta cosa, és molt
1: mostrat. I la geografia, aquesta geografia inventada, però que realment veu de les Balears, del Principat, de València, i ho pot resseguir d'alguna manera, no? És aquesta mena de... tot un Bildungsroman que està ple de traïcions, conflictes polítics, de dilemes morals, i penso que no és només acció, també hi ha reflexió sobre el poder, sobre la lleialtat, sobre el destí.
2: I penso que en aquesta obra li va fer molt bé aquesta reedició que van fer recentment.
3: Sí, és boniquíssima.
2: Perquè és boniquíssima, i a més penso que s'ha posat en valor de nou aquesta obra, i penso que hem aconseguit que pugui arribar a nous lectors que potser, seva època, poder no haurien arribat en aquest llibre.
1: En tenia una edició del Cercle de Lectors dels anys 80, i és d'aquells llibres que sí, que tens, que llegeixes.
3: Sí, perquè és lletra petita, lletra interlineat. Petita.
4: I ara anava a dir que la reedició ha fet un gran punt de vista.
3: Sí. I jo, que aquest any el vaig reincorporar a les aules, i que després has de fer l'esforç d'explicar, no? Perquè tenen molts dubtes, i això, i aquest... I després tu fas una relectura diferent. I et trobes amb tants detallets que la teva primera lectura no havies vist.
1: Totalment.
3: I, no sé, la gastronomia, per exemple, quan explica allà i s'asseuen i cuinen i fan, i com... És espectacular.
1: I tradició oral,
3: aquest
1: folklore ha arrelat molt al nostre context cultural, i és això, aquesta segona lectura que n'he fet, que m'ha obert tot un altre món, i que penso que el salvaria, perquè demostra que en català també es poden construir grans relats imaginaris, i capaços d'enganxar lectors i de crear universos propis.
2: Home, només una princesa que es diu Garidaina, per favor. Favor.
3: I
2: un
3: que
2: monument
3: més...
2: a les guilleries a la Garidaina, per favor.
3: I que ja trenca una mica, amb la princesa.
2: Sí.
3: Vull dir que tu veus la història, que sembla molt clàssica, i de cop t'apareix la Garidaina i dius, a veure, un moment, jo ara això no m'ho esperava.
1: L'equip de la princesa no és especialment...
2: Trenca.
1: Sí.
2: A mi que m'és...
3: No és... No el trenca de manera forçada, No és allò de... Ara posarem aquí una noia que serà la valenta, perquè, clar, com que... No.
4: El personatge està construït amb uns motius de per què actua d'aquesta manera.
3: Per això. Vull dir que no és... Bueno, va, farem el canvi perquè sigui una noia. No, no.
1: Perquè ara anem...
3: Es veu... No, no. Tota la construcció.
2: Núria, també t'hem demanat, ja per acabar amb les preguntes incòmodes, i després et deixem continuar el programa perquè puguis ficar cullerada... Però t'hem demanat que vinculessis, no?, una cançó a aquest llibre. Explica'ns quina cançó és i per què has triat aquesta cançó.
1: A veure, l'Illa de les Tres Taronges, el seu nom ho diu, és una illa, evidentment, i les illes sempre em fan pensar en el grup, ja t'ho diré, Cris Joan Ico, i aquesta cançó que avui jo salvaria és Els Si Vens, del Ja t'ho diré, que després l'ha cantada Cris Joan Ico sol, i jo penso que és una cançó que apel·la directament a l'experiència. Vine, descobreix, no t'explico què hi ha, no? I aquest missatge és molt similar al de la lectura. Llegir també és aquesta invitació oberta, una experiència que no es pot substituir amb cap altre resum, i penso que tant la cançó com la literatura comparteixen aquesta idea de convidar l'altre a implicar-se, a viure una experiència pròpia i a construir significat. Per tant, és una gran cançó per mi, i si voleu posar mai una cançó que convidi a la lectura, a mi em convida a la lectura aquesta cançó també.
2: Doncs, si et sembla, Eloi, ens la puges una miqueta i després seguim.

0: Bé, doncs, ha arribat l'hora d'endinsar-nos a les golfes, remenar les caixes dels arxius, com fa la Núria, i treure la pols a coses. I jo no he tret la pols... He fet una mica de trampa, he fet una mica un Sílvia Plana.
1: Bastant. Potser ens hauríem d'haver intercanviat les seccions.
0: Sí, ho he pensat després,
1: vols
0: però...
1: Vols que fem l'operador ara i el fas tu?
0: No, és igual, igual. Ja estem emmerdades, ara ja
1: sí,
0: està.
1: Que jo també tinc l'excusa per després, va.
0: Ara ja estem emmerdades. He rescatat de les golfes un concepte i no un llibre. Rescato de les golfes la guerra civil, el temazo, perquè és un temacle al nostre país, la guerra civil espanyola, i per parlar-vos de David Uclés. El llibre que us porto avui és un llibre que està escrit i publicat en castellà. No sé, no he indagat si té traducció al català.
1: Ara t'ho busco.
0: Ara m'ho busca la meva...
1: Però no ho crec.
0: La meva assistente.
2: Ineficiència.
0: I això, m'he marcat un Sílvia Plana, he fet trampes i us vinc a parlar d'aquest llibre, de la península de les cases vacies, que és un llibre del David Uclés, que, per cert, el David Uclés, el seu últim llibre, La ciutat de les llums mortes, doncs és un dels llibres més venuts de Sant Jordi. Però bueno, ja sabeu que aquí en aquest programa això no ens importa gaire. Què implica la lectura de La península de les cases vacies? Ja ho adverteixo.
1: Perdona, tot apunta que no.
0: Tot apunta que no, veus? Ja estava jo en lo cierto.
2: Traductors del món mundial.
1: Sí, perquè...
0: Sisplau.
2: Teniu
1: fe. Ah, mira, espera't. Però ara no sé si m'ha fet una mala passada la...
0: El
1: mira,
0: Google?
1: Poder sí, eh?
0: Potser sí.
1: A l'Amazon.
0: Sí, ah...
1: Em surt La península de les cases buides.
0: Ah, doncs igual sí que té traducció al català.
1: Però...
0: De tota manera, jo sempre defensaré en la llengua que sigui, que si podeu llegir en versió original, ho feu. Sí, sí, en castellà, sí, en anglès, francès.
1: Perquè comença a veure aquí la història.
0: Potser la Sílvia aprendrà rus per poder llegir els russos.
1: Sí, sí, semblaria que sí. Òbviament, grup 62...
0: Doncs així pot ser.
1: Sí.
0: Què implica la lectura de La península de les cases vacies? Implica gairebé 700 pàgines en les quals es parla de la Guerra Civil Espanyola. És un llibre que, en el que David Uclés doncs, arrenca amb aquesta situació a Jàndula, que és un poble que ell s'ha inventat, però que està clarament situat a Andalusia. I comença presentant-nos alguns dels personatges que formaran part d'aquesta novel·la coral i com a poc s'avança cap a un clima de guerra, evidentment la Guerra Civil Espanyola, no se n'amaga mai de que parla d'aquesta guerra i que, evidentment, ho xafarà tot. De què ens parlarà a continuació? Doncs ens parlarà de la guerra pròpiament dita i, com no, doncs de la desfeta, aquesta península de les cases buides en què quedarà convertit el país. És un llibre que jo crec que no és per a tots els públics, ja ho aviso ara. Primer per la seva extensió i llavors per algunes de les coses, no, que comentarem ara. Per tant, jo la recomanació d'aquest llibre sempre la faig, però també me l'agafo molt amb pinces. Sé que no és per tothom. És un llibre que per mi destaca perquè una de les seves grans virtuts és que no busca explicar la guerra des del punt de vista com ho faria doncs, una novel·la històrica, és a dir, centrant-nos en els fets, en la cronologia, en aquesta, no, en la cronologia, en aquesta, no, en aquesta manera d'explicar les coses que tenim moltes vegades des del punt de vista històric, i que si no és

0: penso que ho fa amb un cert desordre, amb un cert desordre que segurament és el que fa que la lectura sigui exigent per al lector, perquè moltes vegades, no, si algú, hi ha algú molt pureta que busca una novel·la, no, que segueixi cronològicament i fil per randa els fets, no ho trobarà. No ho trobarà. Per tant, bueno, t'has de deixar portar una mica. T'has de deixar portar una mica. A més, Uclés et porta per moments i per localitzacions, per escenaris, que van des del realisme gairebé documental, que està molt bé, fins a arribar fins i tot al deliri total, no? Hi ha un moment en què el narrador, per exemple, té una conversa amb Franco. Per tant, clar, surrealista total, no? I tot això, a més, també passant per alguns moments que són els meus preferits de realisme màgic. Que, per exemple, hi ha un moment que per mi és preciós, n'hi ha molts, eh? Però sobretot al principi del llibre, per no esgarrar-ho, en què a Handula, el poble que ens presenta, doncs comencen a créixer les bledes de forma descontrolada. I clar, la gent s'acollona perquè es veu que allà el fet de que creixin les bledes per tot arreu és símptoma, no, de signe de mal averany. I per tant tothom palpa d'alguna manera que la cosa, l'ambient, està començant a canviar, que estan començant a passar coses i que hi ha una certa transformació del clima, de la terra, i és com, diguem-ne, aquesta manera simbòlica mitjançant la qual, doncs, ens l'explica David Uclés. Tot plegat forma un conjunt que a mi personalment m'ha encantat. Hi ha moments molt durs, hi ha moments molt colpidors, també hi ha moments divertits, però jo crec que tot això que he explicat, doncs, pot tirar enrere alguns lectors, i per tant entenc també que és una novel·la que ha despertat tant amants aferrissats com jo, per si no havia quedat clar, com detractors totals i absoluts, no? Jo, per mi, el que crec que és innegable és que és una novel·la que per mi està escrita amb una sensibilitat i amb un treball de documentació i literari brutal. Per tant, jo penso que només el fet ja mereix que la gent se'l llegeixi.
1: Algú de tenir, m'ho estava mirant ara, 23 edicions.
0: Clar, ja.
2: És un best-seller, sí, realment.
0: Sí, sí, però jo no sé si tanta gent pot estar equivocada, m'enteneu, no?
1: Per això,
0: aquelles
1: això
0: coses.
1: Dic.
0: I crec que ha tirat enrere per totes aquestes coses, diguem-ne, com més tècniques, si voleu, però jo crec que hi ha un factor que és el tema guerra civil, que si fóssim un país normal, doncs no passaria res, però parlar de guerra civil en aquest país, doncs és un tema punxegut, especialment en aquesta novel·la, on, com deia, doncs hi ha un tractament peculiar, podríem dir, dels fets, que està força allunyada de discursos còmodes i equidistants. Jo crec que en aquesta novel·la David Uclés se significa profundament a nivell polític i en quina posició, no, a nivell històric, doncs, ell se situa. I és per això que la novel·la i l'autor, doncs, han rebut moltes i moltes i moltes crítiques. I en aquest cas, jo crec que s'ha anat un pas més enllà i s'ha creuat una línia que jo penso que no s'ha de creuar mai, que és que el debat sobre aquesta novel·la s'ha desplaçat cap a l'autor, cap a la persona, de si ell és una cosa o és una altra, no? Que al final ell ha escrit un llibre, et pot agradar, no et pot agradar, et pot semblar bé, et pot no semblar bé, però és el seu llibre, no? I a partir d'aquí s'ha començat a parlar d'ell, de com és ell i com deixa de ser. I, bàsicament, pel fet que ell ha expressat, doncs, obertament a les seves xarxes socials i entrevistes, doncs, quines són les seves opinions sobre el passat i el present d'Espanya. I el que deia, s'ha significat molt a nivell polític, cosa que ha alimentat, doncs, una polarització envers la seva obra, que va molt més enllà de la seva literatura. Fins i tot ha rebut amenaces de mort. Els comentaris que hi ha a les xarxes socials envers la seva persona són ferotges i fins i tot ratllen... bueno, no sé si seria... És que jo crec que gairebé és denunciable. Per tant, bueno, des d'aquí jo li vull enviar tota la força i tot el suport al David Uclés, que anant bé no ho escoltarà mai de la vida, això, però bueno... No se sap mai, no? I per això em sembla tan interessant aquesta novel·la, que tot i no treure-la de les golfes, sí que traiem de les golfes una mica aquest tema de la guerra civil, i sobretot per treure-li la pols i la caspa, eh?

0: Perquè, bueno, és una obra que ens posa davant de la Guerra Civil i explicada d'una manera molt poc habitual. I per una altra banda, doncs, jo penso que val la pena llegir-la perquè el que sí que ha tret de les golfes aquesta novel·la és la quantitat de fatxes que hi ha en aquest país. Per tant, llegiu-lo.
1: Jo crec molt bé. Que això és un epíleg perfecte.
0: Lapidari, eh?
1: Perfecte.
0: Lapidari, lapidari.
2: Va, t'acceptem l'argument per fer trampes.
0: Sí, que sí, val la pena, val la pena. Però és mitja trampa, perquè, home, el tema de la Guerra Civil és ja...
2: No, sí, sí, no? T'ho comprem molt perfectament.
1: I recuperar un llibre que porta 23 edicions, doncs mira, també val la pena.
0: Escolta, hauria encaixat poder més bé a l'aparador, però, bueno, ja vindré a parlar de la ciutat de les llums mortes quan l'hagi llegit. Som-hi?
1: Som-hi.

0: Doncs
1: anem d'obsessió en obsessió. Digues, et toca tu.
0: Però jo he complert, amb la consigna dels morts vivents, que és que jo us porto un llibre que és Actualitat, Actualitat. De fet, va sortir poc abans de Sant Jordi, potser un parell o tres de mesos abans, i us el vinc a relacionar amb un altre llibre que té uns quants anys més, em sembla que és del 2018, i que m'hi ha fet pensar molt. El llibre actual és Punt d'Aranya, de la Nerea Pallares, una autora molt jove, gallega. M'estic enamorant molt de les autores gallegues. N'he llegit tres ja aquest any i em semblen totes una autèntica meravella. Però el de la Nerea Pallares, doncs no sé, m'ha entrat diferent i ha estat tan obsessiu que només l'he llegit dos cops. Jo sóc molt de relectures, a mi m'agrada molt, i sóc molt de llegir, tirar enrere i tornar endavant i tal, però no m'havia passat mai de començar un llibre. M'atrapa moltíssim la història, no puc parar atenció a tota la part de llengua o de treball que hi ha a dintre, per tant decideixo, tiro milles, em llegeixo la història, godeixo la història i torno a començar per mirar-me la llengua. I ara estic pensant que crec que el següent exercici serà tornar-me-la a llegir en versió original, que és en gallec.
1: Molt bé.
0: No sé gallec, crec que puc arribar-lo a entendre, però és que en la versió catalana que jo m'he llegit, que és d'edicions Periscopi, hi ha una nota del traductor a darrere que parla de l'adaptació lingüística que ha hagut de fer, perquè està tot ambientat a Costa de Morte, que està sota Finisterre, a Camarinhas, i allà parlen un dialecte molt concret, amb esses palatals, amb acs aspirades i tal. I això es veu que l'autora és una cosa que conrea molt a dintre de la història. Clar, què ha fet el traductor? Doncs ha anat a buscar una manera de poder emular aquesta parla, però des del català. Però ara vull veure el gallec.
2: Això és recerca literària, me n'estàs fent.
1: Exacte.
0: Ja ho he pensat, ja, de fer alguna cosa amb ella i amb Punt d'Aranya. Punt d'Aranya és una novel·la, comença amb l'Ari. L'Ari és una noia jove, acaba de guanyar unes oposicions de museus i tria anar al Museu de Camarinhas, que és un museu dedicat a la punta al coixí. I ella en sap, de punta al coixí, per tant, se'n va allà, un poblet molt petitonet, molt poques persones, 5.000 habitants del poble, però arriba en un moment clau, que és que hi ha un enterrament d'una noia molt jove, 14 anys, i de mica en mica anem veient que les dones del poble comencen una revolució. Decideixen cridar a les aranyes. Les aranyes són tres dones velles, que podrien ser les parques, que teixeixen el destí, però també el poden desteixir. Llavors, el punt d'inflexió és aquest, l'assassinat d'aquesta noia, que fa que les dones del poble cridin aquestes tres aranyes per combatre el que estan fent els homes. Mm? Perquè la culpa és dels homes. No sempre, però en aquest cas sí, tota, dels homes. A partir d'aquí es teixeix tota una història en què l'Ari es trobarà immersa en aquesta situació perquè ella acaba sent la profecia. Llavors aquí juga molt amb temes de violència de gènere. És molt actual el llibre perquè, per exemple, les noies joves del poble doncs escolten reggaeton. De fet, hi ha molts paràgrafs que són transcripcions de les lletres del reggaeton, i dic transcripcions perquè emulen la fonètica i tot. I això es barreja amb pregàries paganes, celtes, es barreja, hi ha fragments en llatí. I si el llegiu entendreu per què aquesta barreja de dialectes, llengües i tradicions. I aquest llibre m'ha fet pensar molt en un llibre que vaig llegir fa uns quants anys que es diu Elles parlen, de la Míriam Tous, que està publicat per l'editorial Les Hores. És un llibre del 2018. El 2022 es va adaptar al cine i de fet va estar nominada a millor pel·lícula als Oscars.
1: Correcte.
0: I va guanyar a millor guió adaptat. Val molt la pena, tant la pel·lícula com el llibre. El llibre, evidentment, doncs, té més profunditat perquè és un altre mitjà i ho permet. Però
1: que
0: la
1: tampoc
0: pel·lícula
1: és per tots els públics, eh?
0: No, és durillo, eh?
1: És durillo.
0: És durillo. Clar, el llibre
1: en fons i forma.
0: Totalment. El llibre ens trasllada en una comunitat menonista. Ui, no ho sé dir mai. Menonista, ara, sempre canvio la T i la N. En què totes les dones, o la gran majoria, se les viola de nit. I els homes els hi diuen que són violades per unes bèsties. Però elles acaben descobrint que no és cert. Les violen els mateixos homes, les droguen i les violen. Aprofitant una jornada en què els homes se n'han anat a la ciutat alliberar aquells homes que se'ls ha acusat de violació, elles es reuneixen per parlar. Sí, es queden a la comunitat i lluiten, si es queden a la comunitat i aguanten, o si marxen. Però són analfabetes. Ningú els ha ensenyat mai a llegir ni a escriure. Llavors, el llibre i la pel·lícula és la conversa que tenen elles. Per tant, clar, és tot aquest argumentari que poden tenir unes dones víctimes d'uns abusos sexuals i d'una violència de gènere bestial, però des d'un analfabetisme lingüístic que no social.
3: Llavors, tenen un aliat, em sembla, no?
0: El mestre.
3: Que pren nota,
0: el mestre és,
3: que agafa acta.
0: És el personatge que fa com l'acta i que les guia en aquest debat, que les ajuda a ordenar els arguments i tot això. Que té una mica a veure amb Punt d'Aranya, perquè l'Ari és qui acaba fent una mica aquesta funció sense que ella ho sàpiga. Uh-huh. Llavors, ja us dic, la meva gran obsessió ha estat Punt d'Aranya durant els últims, durant l'últim mes, perquè en un mes me l'he llegit dos cops, però he anat pensant en moltes coses, perquè clar, aquí, ja us he dit ara molt ràpidament, les parques, però clar, Ari, Ariadna, Fils, si el lector té mínimes nocions de mitologia, també hi ha un vincle molt, molt fàcil. Però llavors jo anava pensant en aquest, d'elles parlen perquè hi ha aquesta societat femenina oprimida per la societat masculina.
3: I ara l'apunt banal, i és que la coberta és molt bonica.
0: És preciosa.
3: La coberta és molt bonica. Punt banal, ja ho sé.
0: Els de Periscopi ja tenen aquesta edició, que a mi sempre m'ha semblat molt original.
3: L'estètica, així amb la sinopsi al davant, davant de la coberta.
0: Exacte, és com, no sé. Però a més, està tot com teixit. Amb les aranyes,
1: amb les la punta al coixí, fet amb punta al coixí.
0: I a dintre, cada capítol té un punt d'aquest coixí.
1: Vale.
0: Cada un és diferent. I a més, té algunes parts que són teatre, algunes que són com poesia desfeta, i tot té a veure. Les tres parques, que són la Nàvia, la Briana i l'Otil, és teatre en els seus capítols.
3: Molt bé.
0: Vull dir que és una novel·la que barreja moltes coses i que val molt la pena llegir.
3: Jo ja us he dit fora de micròfon que hi ha una altra persona que me l'ha recomanat i, per tant, s'estan fent aquestes connexions que t'empenyen a llegir això. I
0: les aranyes teixeixen les connexions.
3: Sí, correcte.
1: Per tant, quan l'hagis llegit en gallec, et deixarem tornar-ne a parlar.
0: És el meu pròxim projecte, però crec que esperaré l'estiu perquè deuré necessitar algun diccionari, per tant serà una lectura més feixuga. Però és un projecte que tinc i que tinc moltes ganes de fer.
3: Molt bé. Doncs som-hi, no?
1: Som-hi.
0: Seguim.

0: Bé, doncs entrem a l'aparador i jo agafo el relleu de l'Aida. Ja sabeu que m'agrada fer trampes perquè m'agrada parlar dels llibres que vull.
1: Llavors... Avui gairebé ens hem intercanviat les seccions,
2: sí. Avui les úniques que hem complert hem estat la Núria i jo.
1: Sí, sí. L'hem liat parda, eh?
0: Sí. Ho podríem haver parlat, d'això, però bueno, sí, és però igual, també nosaltres, mola fer trampes.
1: I nosaltres com que fem els guions d'aquesta manera, que la gent no ho sap, que sembla tot com molt professional, però nosaltres en realitat fem els guions...
0: A tu toca això sí. I porta el que vulguis.
1: 10 minuts,
2: del
1: que vulguis. 10 minuts abans i jo parlaré d'això i ens il·luminem i tirem milles i vinga.
0: Llavors jo volia parlar de la maleta d'en Sergei Dovlatov i he pensat, ja com justifiques que vols parlar d'aquest llibre per l'aparador? A veure... Rússia està de moda, tot i que últimament està una mica eclipsada pels Estats Units, però el nostre autor va haver de marxar de la URSS als Estats Units, que és on va morir. Per tant, mira, també està de moda als Estats Units.
2: Israel, Iran, i bueno, ja ho tenies tot.
3: Està tot connectat.
0: Exacte. Fa 40 anys exactes que es va publicar aquest llibre, 1986, en rus original, val? Per tant, número rodó, bueno, és actual, mira, una celebració. Fa 50 anys, el 1976, que en Sergei Dovlatov va ser expulsat de la URSS, per tant, també número rodó, doncs podríem celebrar una efemèride i també seria actual. I al final he pensat, mira, és igual, no cal que l'aparador sempre hi hagi novetats, no? Doncs porto aquest llibre.
1: O sigui, la Sílvia en realitat el que fa, en comptes de trobar-se el llibre a l'aparador, el que fa és dir-li al llibreter, posa aquest llibre a l'aparador, sisplau.
0: És
1: així, la secció és així, en realitat.
2: Sí, diríem més bé si poguéssim fer això, eh? Ah,
0: tu el poses i dius...
1: Queda bé.
0: No? Fa 50 anys, no? Ja està, ja és a l'aparador, per tant, ja és això. Llavors... aquest senyor, en Sergei Dovlatov, que va néixer a Rússia, a la ciutat russa d'Ufà, i va morir 50 anys després, més o menys, a Brooklyn, víctima de l'alcoholisme. En realitat va tenir com una mena d'atac de cor, parada cardíaca, però tot estava relacionat amb l'alcohol, i de fet l'alcohol es palpa a les seves pàgines
1: a totes,
0: perquè
1: d'arreu.
0: Ja sabem que els russos tenen aquesta tendència.
2: Ara dic el rus, que és tot plegat.
0: És tot molt rus, eh? Vull dir, ara entrarem en aspectes més de l'argument, dels contes. És un llibre que és un recull de contes i està introduït per un pròleg que ens explica de què van aquest recull de contes i al final podríem dir que són contes i és literatura perquè estan escrits amb molta gràcia, però expliquen la seva vida real. Tot
1: bueno,
0: és veritat.
1: I hi ha com a fil conductor, no?, d'aquests contes.
0: Sí, ara vaig cap allà.
1: Ja m'estic avançant.
0: Llavors, el pròleg, que és el que uneix tots aquests contes, no?, ell ens explica que hi va haver un dia que el van convidar amablement a marxar de la URSS i que, de fet, ell portava dues o tres maletes i li van dir no, et convidem amablement, però només te'n pots emportar una. I ell va dir, clar, què hi poso? Si pràcticament tots els llibres que tinc són il·legals, per tant, òbviament no els puc travessar per la frontera, els mobles ja els he regalat i òbviament no m'hi caben en una maleta, per tant, agafa coses, 10, de fet, 10 coses que té per allà, les posa en una maleta, arriba als Estats Units, deixa la maleta per allà i se'n despreocupa. Fins que un dia ell diu que s'emprenya amb el seu fill adolescent i el castiga en un quarto, allà tancat a pensar, al racó de pensar, i quan surt li diu, què? Què has fet? I li diu, bueno, he estat assegut sobre una maleta. Diu, quina maleta? No? I llavors pensa que té aquella maleta que fa 10 anys que la té tancada, l'obre i... comença a treure objectes i els té tots allà sobre la taula i diu, val, a partir d'ara començaré a explicar la meva vida. De fet, si em deixeu llegir un paràgraf d'aquest pròleg, no, que diu, buida la maleta, diu, vaig tancar la maleta, les boles de naftalina hi repicaven sordament. Les coses formaven una pila ben variada sobre la taula de la cuina. Això era tot el que havia aconseguit en 36 anys. En tota la meva vida... en tota la vida al meu país. Vaig pensar, pot ser que sigui que això sigui tot? I em vaig respondre, sí, això és tot. I aquest tot, que són res, quatre cosetes, en realitat li serveix per entrar no només a la seva vida, sinó a tot un país. Penseu que ens parla de, òbviament, alcoholisme, no? Ell és un dels protagonistes que veu tota l'estona, el que passa que tu no te n'adones perquè el focus el posa amb els altres que veuen. Clar, el seu germà, hi ha un moment que diu, clar, el meu germà em va obligar a beure, no? I llavors, clar, què havíem de fer? Vaig tornar borratxo a casa i la meva dona em va renyar, però després te'n va al camp i també li passa, bueno, tota una anècdota molt divertida perquè el que l'acompanyava també era un alcohòlic i només bevia vodka, llavors ell va com tirar les culpes fora, però es va ensumar en aquest alcoholisme. També ressalta la diferència important de classes. Òbviament, ell és pobre, i de fet hi ha un dels contes que parla de el príncep i el pidulari, no? I ell ens explica la vida paral·lela que va tenir un seu amic, que eren, les famílies eren amigues i uns eren molt rics i ells eren molt pobres, no? I com s'acaba resolent tot això? Llavors veus que hi ha una desigualtat important en aquella URSS. També parla del control polític extrem dels espies, de com un dia li arriba allà un senyor que porta una carpeta plena de coses i sobre la carpeta hi ha el seu nom escrit i diu, aviam, tot això d'on surt? Clar, ell és periodista. Té molt clar, de fet ell explica que a partir dels 8 anys ell ja tenia molt clar que volia ser escriptor i que li va dir la seva mare, jo vull escriure. Llavors es va dedicar a ser periodista, però clar, no podia dir res.
1: De fet, ja, jo me'n recordo molt, molt bé del moment aquest que ho expliques, que és el moment en què ell decideix anar a la universitat i comença que ell diu de totes les ciències inexactes sí. que existeixen, la filologia és la més inexacta Exacte. De totes. I em sembla que, no sé, és una d'aquelles frases que et queden gravades a foc, perquè jo vaig estudiar filologia i vaig pensar, és això.
0: Sí.
1: És això.
0: Clar, diu, per exemple, quan parla del periodisme, diu, res del que ens envolta no és bo pels diaris. No sé d'on treuen els temes dels periodistes soviètics. Tots els meus propòsits són irrealitzables. No puc tenir cap conversa per telèfon. Tots els meus amics són sospitosos. I, bueno, i al final li arriba un i diu, mira, escriu sobre una mare heroica. Trobo una mare heroica, modesta i corrent. Doncs i ell agafa i se'n va a buscar senyores que siguin unes mares heroiques i que lo dan todo por la patria russa. Llavors pues, intenta fer un article. I ara, no me'n recordo del títol, perquè no l'he llegit però n'he sentit a parlar, té un llibre en què ell agafa titulars que ell va escriure o fragments d'articles seus que ell va escriure quan era a Rússia i llavors explica el que ell hauria d'haver explicat en realitat en aquell diari. Ja veieu que a més té un humor molt àcid,
1: sí,
0: o sigui, hi ha
1: molt fi,
0: contes
1: molt
0: que fan pixar de riure.
1: Sí, fan molt riure. Situacions gairebé surrealistes.
0: Situacions que... extra surrealistes. Per exemple, ell, a l'hora de fer el servei militar, li va tocar anar a fer de vigilant en un camp de presoners, no? En un gulag, que de fet té un llibre que també us he portat, que
1: la
0: es
1: zona.
0: Diu La zona, i és a punts d'un vigilant de camp, però aquí té un conte que parla de d'on va treure un cinturó, no? I ho va explicant. Bueno, la història que hi ha aquí darrere és que fa pixar de riure, perquè és un conjunt de despropòsits, no? I després ens van dir que portéssim aquest boig que imitava una gallina i a mig camí en realitat el boig era el soldat que m'acompanyava i el que era boig no era tan boig com semblava i entre tots dos, entre el boig i ell, porten el soldat. Bueno, una cosa surrealisme pur, però després si llegeixes entre línies veus com estan explicant que aquest boig que s'emporten, ostres, ha estat tancat en una presó per alguna cosa, perquè la majoria són presos, bueno, esclar, polítics, o en aquest cas també ell li va tocar estar amb assassins, o sigui, amb criminals comuns, diguéssim, però com estan tractats, malgrat tot, no? Allà el gulag perdut en mig de la Sibèria. Això després també parla del control polític extrem, també parla, per exemple, de l'estraperlo que es creen, no?, amb les coses capitalistes. Doncs fan estraperlo, no sé, amb mitjons, no? De fet, el primer conte parla de com ells, no sé, compren no sé quants mitjons de no sé on, no sé quin país, i de cop, doncs, els han de confitar perquè algun soviètic ja ha tret els mitjons i no sé què. I referent a això, deixeu-me fer una petita recomanació. Hi ha una sèrie que es diu Soviet Jeans, que és a Filmin, que està molt bé i que parla també precisament d'això, de com juguen amb l'estraperlo aquest capitalista, no?
2: Jeans,
0: i com
2: de gens.
0: Jeans de, sí, perquè el protagonista és un que
1: de texans, no?
0: De texans,
2: de jeans. Vale,
0: jeans.
2: De genètica.
0: No, de gens, pensava que em deies que si s'escrivia jeans.
2: No.
0: De jo i el meu anglès, de gins de texans. Perquè
1: ho has dit bé, no treguis mèrit. No.
0: Amb el protagonista d'aquesta sèrie de Soviet Jeans, el que fa és estraper-lo amb els levis.
2: Ah, vale,
0: llavors, ell, com que ell cus per un teatre i no sé què, doncs decideix que potser és bona idea començar a teixir texans i vendre'ls. Una curiositat...
2: És com menjar saladilla russa amb una Coca-Cola, no?
0: Sí.
1: No està mal.
0: Sí. Una curiositat de l'escriptor, perquè a més per tots aquells que diguin no, és que jo he llegit Tolstoi i Anna Karenina i després he llegit Dostoyevsky. Clar, els autors russos, ojo, no són fàcils, no. Són densos, tenen tendència a les descripcions eternes i a fer-se els màrtirs i a descriure...
1: A ploriquejar tot el dia.
0: A ploriquejar. Ell no. Té un estil molt fresc, molt directe, molt lleuger, que s'allunya de tota aquesta pompositat, però no vol dir que sigui menys rus, eh? Mm-hmm. Vull dir, té una...
1: Ni menys horrorós.
0: Ni menys horrorós, vull dir, té una narrativa dura. I es veu que ell el que feia era escriure-ho i després llegir-s'ho en veu alta i a veure com sonava.
2: Però això està molt bé. Això és la pràctica que sempre demano als meus alumnes que facin.
0: I clar, i fa molt riure perquè si escolteu el podcast de Ciutat Maragda dedicat a Sergei Dovlatov, hi surt Miquel Cabal, que és el fantàstic traductor de, jo diria que de tot el que hi ha d'aquest autor rus i de molts altres. Llavors ell explica que diu, abans de començar a traduir Dovlatov va traduir no sé quin altre autor rus que era de teatre, diu, i clar, i em vaig acostumar a llegir en veu alta. Diu, llavors, quan jo traduïa Dovlatov, també em vaig acostumar a llegir en veu alta les traduccions. No? I va ser una manera d'intentar acostar-s'hi. Llavors, tu, Irene, ara parlaves del el dialecte aquest del gallec d'allà amagat. Es veu que quan ell va traduir la zona va haver d'entrar també en un fòrum de d'expresidiaris dels gulags, perquè també feien servir un rus molt diferent, que era gairebé una altra llengua. Bueno, llavors, hi ha tot d'aventures. I només per acabar, deixeu-me llegir bastant cap al final, una cita que diu, ell mateix diu, no és perquè sí que qualsevol llibre, fins i tot un de poc seriós, té forma de maleta. No, perquè al final són les maletes que van carretejant.
1: Sí. I a més, russos. Jo, si em permets afegir que les edicions de
0: sí, no,
1: Sergei Dovlatov...
0: L'Abreu.
1: En català l'ha dit L'Abreu, que jo penso que fan una gran feina i que, a més, les edicions estan molt ben treballades.
2: I si em deixes afegir, abans que deies russos americans, Stephen King americà, sempre diu
0: que... és una obsessió teva, potser.
2: També és una gran obsessió meva. Sempre diu que la literatura és l'única màgia portàtil, que lliga molt amb el tema de la maleta.
0: Exacte. I l'última curiositat, es veu que en castellà no sé si on ni està traduït o té molt poc èxit.
2: Bueno,
1: per què serà?
0: Vull dir que, bueno, es veu perquè hi ha un embolic d'editors i editorials i... però en canvi en català doncs ha tingut molt èxit.
1: Ens triomfa.
2: També està bé que com a mínim en català tinguem algun èxit.
1: Alguna cosa que sigui pròpiament, algun autor que només el tinguem traduït nosaltres. Va, foteu-vos.
0: Comenceu, per cert, comenceu amb la maleta, que és el més fàcil, eh?
1: Sí.
0: Després la zona es va complicant, després té l'ofici ja es va...
2: Mesura que l'alcoholèmia anava pujant?
0: Sí. No, em sembla que no, però, eh? Perquè ara que ho dius, el seu primer llibre no va ser La maleta.
2: Ah, vale.
0: Diria que en va ser un altre, i ara em surt L'escola, però no és L'escola, però té un nom així, i...
2: Es podria fer un estudi de la correlació de l'alcohol amb la literatura, Dovlatov, Hemingway, i fem tot un pack.
1: Això li encarreguem a la Núria.
2: Mira,
0: Núria, marxaràs d'aquí amb deures.
3: Sou massa bones prescriptores, perquè és que m'heu deixat una pila de llibres per llegir, amb ganes de llegir, que ja no veuré ni la tele, ni la pantalla a l'ordinador, ni res.
1: En realitat aquest programa va d'això, no va de literatura, va d'enganxar la gent a comprar.
2: Engreixar la pila de la tauleta de nit.
1: Si més no, provar-ho.
0: Bueno, i amb aquest missatge de la Núria, que és el que marxem sempre, no?, de pareu la tele, l'ordinador,
1: sí.
0: I llegiu. Anem a la píndola literària per tancar-ho.

0: Vale, us ha passat mai que algú us demana quin és el teu gènere literari preferit? I us trobeu, a més, en la diatriba de dir no en tinc un?
1: És que jo ara sonarà super, super pedant, eh? Però jo he superat la barrera del gènere.
2: Bé.
3: Ui, sí, jo l'agafo i me'l
1: És que jo quan hi ha un llibre que em diuen és de tal gènere, penso... Nyeh. Perquè llavors penso, pues té molt poca gràcia, perquè lo guai és com barrejar gèneres i coses, i, no? I que, bueno, que puguis trobar una mica d'aquí i una mica d'allà, no?
0: És que estem en l'era de les hibridacions, per sort nostra.
1: I ja ho hem superat, no?
0: Ja
1: per
0: ho hem
1: tant,
0: superat.
1: Del gènere,
0: I jo he descobert que ara està començant una nova onada d'un nou subgènere que encara no té un nom fixe. Algunes persones l'anomenen paranoir, els altres l'anomenen negre gòtic. Volta per aquí al mig entre el negre, el terror gòtic contemporani, veu una mica del fantàstic, una mica del romàntic, i s'estan creant coses com aquest de la Nerea Pallares, de què us parlava abans, però tot això ja ve d'altres obres. De fet, es considera una de les pioneres Mariana Enríquez, que també n'hem parlat en algun
1: programa,
0: podcast
1: sí.
0: Aquí. Això, aquestes històries barregen aquests aspectes inquietants amb la decadència social i els elements paranormals. Per tant, veuen una mica de tot arreu. Però el més interessant és que de les obres que s'han analitzat només hi ha protagonistes femenines, i amb un 90% són dones autores, perquè solen contenir tota aquesta crítica cap a la violència de gènere estructural. D'una banda hi trobem aquesta novel·la negra nascuda a principis del segle XX, i de l'altra hi trobem aquest gòtic més contemporani, amb elements actuals. Irene Solà, per exemple, un altre gran element. Hi ha un autor que a mi m'agrada molt, que es diu Grady Hendrix, un autor nord-americà, que té un llibre, un assaig, que explica la història del terror. I ell comença dient que el terror és un gènere femení i feminista. I això s'explica per la quantitat de dones que l'arriben a consumir contraposat amb la quantitat d'homes. I ell parla tant de literatura com de cinema.
1: Home, és que jo crec, ja em perdonaran, però jo crec que sense ser cap expert en literatura, les dones som les reines del terror. Perquè jo crec que el terror acumulat per generacions i generacions de dones que hem viscut en les nostres pròpies carns i que som capaces d'exagerar, de portar a la ficció, de donar-li, no, aquesta volta de la ficció. Quan em refereixo a exagerar, em refereixo a exagerar-lo dins de la ficció, no que ens inventem les coses,
0: sí.
1: No som histèriques. Però, si més no, en aquest programa. Per tant, en serem un tou, jo crec,
0: Exacte.
1: Les dones.
0: Llavors, a partir d'aquí, doncs, aquesta cosa nova que està sortint, paranoir, gòtic negre, negro gòtic, no sabem encara com demanar, manegar-nos-ho, això, tenim moltes autores ja, començant, per exemple, a casa nostra, la Inés MacPherson, abans hem dit Irene Solà, també, Elisenda Solsona, les gallegues, que abans us he dit que era una meva gran obsessió, també, Cati Calo, ha fet una novel·la espectacular parlant de fantasmes. Lucía Lago recupera tota la mitologia de sirenes de l'Atlàntic en una novel·la negra, a més a més. Per tant, jo ho deixo aquí a partir d'ara. Crec que quan algú em demani quin és el meu gènere preferit, almenys de moment diré que el paranoir, o el negre gòtic, o el gòtic o negre, no sé com s'ha de dir.
1: Molt bé. Pues un nou gènere.
2: Exacte. Doncs què us sembla? Ho deixem aquí?
0: Ens acomiadem fins al mes que ve. Llegiu molt, passeu-vos-ho bé, aneu passant pàgines, subratlleu-vos.
2: Aneu baixant la pila, que el mes que ve
0: en venen més.

0: està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats.
1: El número 1 d'aquesta setmana és per aquesta cançó 100% positiva que ens porta des de Badalona. Ell és Guillem Bautista i això és No està mal, un èxit que gaudiràs a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM Ràdio Manlleu, gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
3: Les Més Virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les Més Virals.
2: Totes les novetats del moment a
3: Les Més Virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
3: Les Més Virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: Les Més Virals.